0: Per fi trobes un lloc on t'entenen, t'escolten i et cuiden? Tot en Caixa. Caixa Popular. Cuidem les persones.
1: Grupo Rivera llega al centro de Valencia, en Micermasco 42.
2: Clínica Rivera Mestalla.

0: Nos tenemos que marchar mañana a las 6 en punto de la mañana, 5 en Canarias. Empezará de nuevo este programa con Laura Lorenzo, con el ingeniero Montes, que levanta la persiana, con todo el equipo del tramo informativo y con el resto que nos vamos incorporando después. Adiós, Jota, que tengas un buen día.
1: Ya nos vamos.
0: Ahora empieza la programación local y regional, a la que no le quitamos ni un segundo. Bueno, le he quitado tres.
2: Bona vesprada. El president de la Diputació de València, Vicent Mompó, ha afirmat davant la jutgessa de la Dana que no recorda la quidra de l'alcaldessa de Torrent, Amparo Folgado, en la qual li advertia del desbordament del barranc de l'Horteta. Durant la seva declaració també ha assegurat que no va escoltar el diputat provincial responsable del Consorci de Bombers, Avelino Mascarell, que estava també en la reunió del CECOP, i dir res sobre l'emergència a Xiva després de que la seva alcaldessa parlara també amb ell. En el seu primer testimoni, el juliol passat, davant la jutgessa de la Dana, Mompó va declarar que fins a les 7 no va tindre cap informació sobre la situació del barranc del Pollo. Parlant de la Dana, el PSPE-PSOE ha presentat una querella en el Tribunal Suprem contra l'expresident de la Generalitat, Carlos Mazón, per fals testimoni davant la Comissió d'Investigació de la Dana del Congrés dels Diputats. La querella es basa, diuen, en les contradiccions entre la declaració de Mazón en el Congrés el passat mes de novembre i la investigació del jutjat de Catarroja, així també com el contingut dels missatges del grup de WhatsApp del govern valencià. I la Unió Llauradora i Ramadera ha convocat una concentració per al divendres 10 de juliol davant les seus a València de les conselleries d'Agricultura i Medi Ambient per a reclamar, diuen, mesures

0: És urgent enfront l'increment dels danys ocasionats per la fauna silvestre en les explotacions agràries, també per exigir actuacions contra l'abandó de terres agrícoles. I prop de 6.000 estudiants s'examinen des d'avui fins al proper dijous en la convocatòria extraordinària de la prova d'accés a la universitat, la Pau en la Comunitat Valenciana. El primer examen ha sigut este matí el de castellà, amb un text que parla del racisme i un poema de Pedro Salinas.
1: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
2: Provincia de Valencia.

0: negociacions han sigut molt complicades, ja que no teníem documentació prèvia, de mesa en mesa, meses de 12 hores, inclús acabàvem a les 2:30 del matí, ja ho sabeu. Igual els avanços eren de 2 paraules. Ha costat moltíssim, els documents inicials no tenen res a veure amb els finals, però després d'un esforç per part de tot el conjunt del professorat, increïble, durant un mes.
1: I Maite Montaner, en aquest cas, diguem que la Conselleria d'Educació parla d'estretors pressupostàries per justificar que no pot anar més enllà de les seues propostes, però creus que hi ha marge per a més millores?
2: Clar que sí que hi ha marge. Anem a veure, fer política implica on tu poses, on tu prioritzes les teues partides pressupostàries, és a dir, tu pots prioritzar la inversió en serveis públics o en altres àmbits. Què passa amb esta conselleria, amb este consell? Que se m'ha donat que en els últims temps estan fent retallades en totes les partides que implica els serveis públics i estan avançant en privatització d'estos serveis públics, de sanitat, d'educació, de serveis socials. Clar, és de veres que tenim un problema de finançament també, que és de tots i de tot és sabut, però també és de veres que la Generalitat té capacitat recaudatòria i que el que està fent en els últims anys és renunciar a impostos que són autonòmics i per tant està deixant d'ingressar uns diners que, si no mal no recordo, són al voltant de 550 milions d'euros tots els anys. Per això jo li diria al senyor Llorca, al president, que s'oblidarà un poquet de lo de la prioritat nacional, que avui és en tots els mitjans de comunicació, i que pensarà un poquet més en la prioritat social. És a dir, en les necessitats que té el poble valencià, que tenen les ciutadanes i els ciutadans valencians, i que també, quan parlarà amb el govern central, que no prioritzarà els seus interessos partidistes, sinó que pensarà un poquet en la societat valenciana. I un exemple, no? Que també mostra un poc la falta de transparència i com ha funcionat l'opacitat en la que ha funcionat la Conselleria d'Educació. Mireu, tenim un programa per combatre la bretxa salarial, vam negociar-ho en mesa general, és un programa temporal que tracta d'igualar els sous del personal de les dones i els homes en l'àmbit de la Generalitat. Què passa? Tots els sectors de la Generalitat han fet efectius eixos fons i han corregit eixos desequilibris, menys en educació. I tenim el temor de que eixos diners es perguen. Clar. Perquè a més estem parlant d'un col·lectiu altament feminitzat on més del 70% són dones i són de les pitjors pagades de tot l'estat espanyol, com ha dit la meva companya. Aleshores, no podem consentir que aquests diners se perguen degut a la inoperància de gestió que té la Conselleria d'Educació.
3: Bueno, ja estem en el mes de juliol, per a molts tindran estos mesos de vacances, el gros de les mobilitzacions s'han aturat per un temps, però la vaga realment no ha acabat, no? Què passarà en setembre i hi haurà noves mobilitzacions, com les que hem vist fa unes setmanes?
0: Bé, nosaltres el que farem va ser mitjançant una enquesta preguntar a tot el conjunt del professorat què volia, si volia desconvocar la vaga a partir del dia 11 de juny, després del mes que tinguem vaga, o si volia suspendre-la de manera estratègicament parcial, o sigui, és a dir, per a un temps, i d'esta manera poder reactivar-la en qualsevol moment. Tot això depèn de l'actitud de l'administració. És a dir, si estem observant que les negociacions van avançant, que els documents milloren cada vegada més i tot això té un resultat final que és satisfactori per a tots, per ara totalment insuficient, almenys per a la UGT és molt insuficient tots els punts, però si veiem que tenen bona voluntat continuaríem negociant sense cap problema. Ara bé, si no tenim aquesta opció i s'estanquen o es tanquen les portes en aquest sentit, tornarem a reactivar qualsevol tipus de mobilització o inclús la vaga, que no voldríem, perquè sempre és l'última opció, però si fos necessari també.
1: I com a secretària general d'UGT Serveis Públics, Maite, quin missatge llançaries tu al professorat en particular i en general al conjunt d'empleats i empleades públics?
2: Bé, jo el que es diria és que no es fallarem. Nosaltres som una organització que defensa els serveis públics, la qualitat de la prestació també, com no, les condicions de treball de tot el personal que són l'ànima de l'estat del benestar, no? Però jo el que es faria arribar és un missatge de que estem ahí, de que anem a utilitzar tots els mitjans que estan al nostre abast. Per exemple, en totes les meses, en totes les taules de negociació estarem tractant de denunciar les retallades que es produeixen en serveis públics, denunciar les privatitzacions, les retallades de drets del personal i que si no és possible en la negociació utilitzarem altres camins, per exemple la mobilització, que hem tingut un èxit molt important i fruit d'aquesta mobilització de tota la comunitat educativa és quan la conselleria ha decidit avançar un poc en les seues propostes. Escolteu, i si finalment és necessari, anirem també a la judicialització d'alguns assumptes. Vull dir, anem a defensar-los en totes les armes, no m'agrada aquesta paraula, però que tenim al nostre abast. I, a més, nosaltres, els treballadors i les treballadores públiques ens han posat, ens han consolidat com el primer sindicat de les administracions públiques en el conjunt de l'Estat espanyol i, el més important, en la Comunitat Valenciana. Aleshores, nosaltres no anem a fallar-los, no anem a defraudar-los i anem a continuar treballant per ells, pels serveis públics valencians i pels drets dels treballadors i les treballadores públiques valencianes.
1: I nosaltres, així, a esta casa, com ho hem fet des de que començà i com ho hem seguit fent, al setembre, quan es reprenga tot i segons aquestes negociacions conforme vagin avançant, per suposat que vos seguirem donant veu i seguirem donant veu a este sector públic, el de l'educació, per veure que, creuem dit, puga plegar a aquestes negociacions i puga millorar totes aquestes condicions que ara reclamen. Així que Maite Montaner, secretària general de UGT Serveis Públics del País Valencià, i Maite Tarazona, secretària del sector d'educació de UGT Serveis Públics. Gràcies a les dos i seguiu informant-nos de tot el que passa en qualsevol moment. Gràcies.
2: Moltíssimes gràcies. Moltíssima, gràcies.

0: Comunitat Valenciana en la Onda i Caixa Popular.
1: L'esport és competició, però també és integració, igualtat d'oportunitats i transformació social. En este context, l'associació PROMIS, Professionals del Mundo per la Integració Social, s'ha consolidat com una de les entitats de referència en la promoció de l'esport inclusiu. Amb motiu de l'inici d'una nova edició dels Premis a l'Esport Inclusiu, conversem amb el seu president. Ell és Alexander Díaz. Alexandre, bona vesprada.
2: Hola, muy buenas.
1: Octava edició... ¿Cómo ha evolucionado el proyecto desde sus inicios?
2: Bueno, de manera natural, tal vez, muy orgánica, como se dice ahora. Comenzamos hace 8 años con los premios, sin embargo, PROMIS tiene ya, está por los 20 años, la fundamos en 2008. Hace 8 años vimos que había la posibilidad de reconocer los proyectos inclusivos, de deporte inclusivo en varias categorías que ya las explicaremos, sí. Sobre todo, con el ánimo de reconocer ese trabajo silencioso

0: Sí, esta nit tenés xerrins. Ahir el que es començava en el campionat de truc, parxís i dominó, de començava, no, tots els finalistes de sector de truc, parxís i dominó, que van ja ahí midiéndose la pana, per veure qui és el que al final...
1: Algun tributo a Mecano o algo o què?
0: Sí, ja t'ho dic enseguida. Que tinga així el programa. És que no s'ha presentat, però claro, demanaré el programa ja, perquè si no, dic, ostres, enviem el programa de la fira, més que tu perquè la gent sàpia... S'inaugura demà, eh? Demà ja n'hi ha... Ara vos diré jo el que n'hi ha preparat per demà. Viernes, sábado, domingo, lunes, martes 30... Eterno Mecano con banda de música en directo de Unió Musical Societat Castellar de Oliveral, i és esta nit a les 10 de la nit en els jardins del Palau Nord. Antes, lo que tu t'agrada tant, el baile para mayores. Hombre, del dúo Brillantina.
1: El dúo Brillantina és mi favorito.
0: Ahí está, esta nit crec que està Isa Bordas i sí, veus valencianes i tal, però la veritat és que són coses molt xules. Te recordo un poquetit els varietells de poble, no?, que sempre dic jo, i que moltes vegades dius, ostres, què t'apeteixes fer en estiu? Baixar-te al riu, estar-hi, fer-te una orxeteta, baixar-te allí i tal, no sé. I entonces el xerit del Palau t'ofereix tot els dies això. Demà és quan se fa el gran espectacle musical que se diu Orxata.
1: Mira. Ojo, pues eso, a ver, el espectáculo ya tomaron una orchata.
0: De Belle Époque, es que son 155 edición de un espectáculo que revive el esplendor, la Belle Époque valenciana, y pues va a estar muy chulo, imagino yo. Es una producción original que combina música sinfónica, patrimonio histórico, tecnología y un gran final pirotécnico a cargo de Peña Rocha. Después la actriz Carmen Juan fará de mestra de ceremonia, de una vida en orchatera de 1871, te era bonito. I després diu la consejera Mònica Gil que volen fer una fira de xulol amb un espectacle que emocione, sorprenga. I el consejal de Falles, Santi Ballester, que la fira de xulol no s'entén sin la pólvora, i han preparat un final que sorprende al públic i que enllaça directament en la història de la pròpia festa. Moltes vegades fan finals de... Igual demà el final és un minut, dos minuts, que molta gent... Espectacle pirotècnic, com hi ha tant d'influència en les redes socials, que està tan de moda i tal, i quan espectacle supertal, i la gent va, a millor és un minut i mig, i després la gent s'enfada, que no s'enfada, que tots els espectacles pirotècnics igual és... No és el cas de demà, a lo millor, però si vas acompanyar de música, de tal, de moltes coses, que la gent després no vagi dient, ostres, jo he vingut així a veure, no vas a veure un castell. Que moltes vegades la gent se...
1: Ja, no.
0: Que te fies de qualsevol. No te, tot el que hi ha en les redes socials no és veritat. Evidentment. Tot el que contem en Onda Cero, sí. Tot el que hi ha en les redes socials, això sí que és veritat. Això és el que la gent ha de fer molt cas. I el gremi d'artistes fallers, que també ha enviat un comunicat este matí, preparant ja ells el sopar de la punxa. Textualment mos fiquen que el gremio d'artistes falleros recupera la cena de los artistas falleros de València a la nit de la punxa. Imagina que recupera que ficar una taula on els artistes falleros siguen protagonistes, no? Això és una cosa que jo, el meu germà, jo quan érem menanos baixàvem, i nosaltres mos agradava molt, baixàvem mon pare, de fet. Així el que fica és que esta edició, esta cita que nasqué en 1967, deixat de celebrar-se per la dècada dels 90, ja la torna a juntar-se amb més força. La nit de la punxa, una nit de treball històrica, tal, tal, tal, los agremiados y las agremiadas que se suman a la celebración tomarán la calle de la Marquesa de Paterna de Campo, uno de los puntos más simbólicos de la ciudad del artista fallero, y también estarán invitados a disfrutar de la noche con los y los artistas, personalidades y representaciones, etc, etc. La gent no ho coneix, i el que van a poner és que moltíssimes de les candidates que ja aniran a eixe sopar, que ja són totes finalistes, algunes, i això jo ho he aprovat, jo ho he comprovat, no he provat, no saben ni on està el museu de la ciutat, el museu faller, i el museu faller està allí. O sea, el museo de la ciutat fallera, claro, es que eran dos museos, el museo del faller, que está así, que el divendres, per cert, el museo faller abrirà les portes pa algo molt chulo, y es els dos ninots indultats ja se queden a viure allí, de per vida, algun dia no van a cabre, però de moment ja se queden a viure en companyia de tots els ninots, i engrossar tot aquest patrimoni tan bonic. I és un dels museus, si no el més visitat de València, el que més crida l'atenció. I el quadro de Carmen Prat, és la Feina Major de València, descobrim el seu retrato ja, no?, que és un dia també molt xulo per a ella, que és quan ahí tiren la tela i apareix el quadro de la Feina Major de València, pues això també estarà. Però bueno, esto van recuperar també aquesta nit de la punxa, que antes era, pues això, antes sí que era que la ciutat fallera tenia molt de moviment, n'hi havia moltíssima, moltíssima gent en la ciutat fallera, i la gent s'acostava a veure com punxaven la flor. Ara sí que és veritat que queden menys tallers allí ja, però bueno, sí que n'hi ha molta carrossa, és molt bonic, veure-ho, perquè és molt curiós. I damunt el dia queda molt xulo, perquè vagin totes les candidates, majors, infantils, tot el món que s'acosta a llevore, on hi ha verbeneta, fa molta calor, però d'igual, però està molt xulo, és una tradició molt, molt bonica, pel dia siguent ja, pues, començar ja en la punxa, i xina que ja està clar. La Feina Major de València, que llavors he llegit carrossa, la infantil supon que també.
1: L'exigen elles? Està,
0: bueno, les ho puc ensenyar. No, això és l'Ajuntament de València, però bueno, si les pots ensenyar, pues millor, no? Clar. I el que t'he dit,

0: que estiguérem ahir, ahir tinguérem a la Fira Major de València en l'autobús, en directe, i la veritat és que estaven encantats, tinguérem la sort de viure el centenari de l'himne de Burgos, crec, si no recordo mal, damunt de fer un homenatge al Cid, que està allí enterrat, evidentment, i aquesta vinculació que té en València tan gran, el Cid Campeador, d'Or, i en Burgos, València-Burgos, i la veritat és que el que mos dia Carmen, que era meravellós el veure la quantitat de el respecte i el carinyo que tenen per la figura de la Feina Major en Burgos, és algo increïble per la Feina Major i per l'acord, no? A mi me consta que m'ho havia dit José Luis Baello i tal, molt de temps, quan vas a Burgos és algo increïble, o sigui, el carinyo que te tenen és una barbaritat, és una locura, i és veritat, no? És una cosa que ja no queden més, crec que no queden més visites ja fora de la comunitat, o fora, sí, no, Burgos era l'última, han estat en Múrcia, que tenen que tornar a Castelló, evidentment, que queden coses en Castelló i tal, perquè això no para, evidentment, en un moment deixarà d'estar Carme i vindrà un altre i la roda no para, València, Castelló i Alacant estan sempre agarretes de la maneta i tal, no? I després ja, pues, pensant un poquet en... No em falles perquè els artistes s'han relajat un poquet ara en aquestes fetxes, pobrets, sí. I es, bueno, n'hi ha molts que estan treballant, però bueno, hi ha que deixar-los ja tranquils. Després d'Alacant, pues, ja contaré un poquet algun dia també, pues, l'alegria va por barrios, hasta Alacant també plega el enfado d'algunos, evidentment, i això és normal. I, bueno, però sí que és cert que se mostra un bon nivell de fogueres. Jo me'n vull disfrutar en prou. Feia molta calor, ja t'ho digui jo. Ara estem esperant el concurs de mascletades, el concurs de castells, perquè mos diguen en este cas que són els guanyadors de mascletades i de castells, i pendents també del campionat de truc per xis i domino, que com te diria, que es comença a nit. La final serà un poc més avant, però està superxulo, perquè ara van eliminant-se poquet a poquet, i de tots els sectors de València sols queda, de totes les falles de València sols queden dos, uno contra uno, falla contra falla, no? Que n'hi ha alguns que guanyen més d'una vegada, això és difícil, eh?
1: Sí.
0: Però el campionat de truc és meravellós. Jo tinc pendent de jugar la Fira Major de València, ho han dit 40 milions de vegades, eh? O sea, que tenim que jugar el campionat ixe, perquè té que estar superxulo. Samuel, de la petarderia, l'altre dia penjarem un vídeo que jugarem uns pirotècnics i tal, jo penjo un vídeo en les redes socials i tal, i me diu, me n'ha anat a Atenia, que veran ets aquí a un restaurant, i no contes, diu, no poc. I entonces entra i el camarero, buenas tardes, le saco la carta, diu, la del truc no, perquè per que he vist en redes socials no tens ni idea de xugar, però si vol la carta de menjar, i Samuel diu, perdoneu, si és que he vist un vídeo que penjava Boro Peiró i tal, on te toca en la careta, però me fa molta gràcia, te trac la carta, diu, però les de xugar el truc no, perquè veig que no tens ni idea.
1: Ostres.
0: Que maravilla.
1: Pues sí. Home, aquestes anècdotes són les que... molen, la veritat.
0: Ahí te la molt bonico perquè ara queda molta gent. Si vaig a la riu és molt xulo perquè ara són moltíssimes les parelles que estan jugant. És truc, parxís i dominó. Ara poquet a poquet van eliminant-se, però ara està molt xulo perquè allí, home, allí un mínimo gesto, un mínimo... Jo és que el dominó, per exemple, no li trobe... Uf, tens que estar massa concentrat contant lo que tal. El teu company quan te diu, si no has vist el que t'estava fent, no sé, uf, allò és... Allò és la Champions. El parxís... No ho sé, jo...
1: No t'agrada?
0: Sí, però no crec que... Creo que el parxís és
1: 100%... Pues jo me fico molt nerviosa.
0: Però 100% sort, no? N'hi ha estratègia en el parxís.
1: Home, claro. Perquè si van a minxar-te una fitxa o, jo què sé, te fiquen el pont i que després no pots desfer-lo, això és una ansietat. Calla. A mi me fica molt... A mi m'encanta jugar, vos vaig a confessar, al dominó. M'encanta jugar al dominó. De fet, en estiu fem partidetes amb meus amigues i jo, quan són les festes del poble. Tu de què eres de jugar? Bueno, vora del truc.
0: Jo soc campió del món.
1: El guinyot, què és?
2: El guinyot. El guinyot, la baralla espanyola.
1: Sí, però quin tipus de xoc?
2: En serio?
1: Sí, no sé.
0: Contar-li.
1: Tu saps què és?
0: Jo sí, però contar-li.
2: És que te ho expliques.
0: Ah, no ho sé.
2: Bueno, la típica baralla espanyola, no? Sí, la copa, no?
1: Sí.
2: Pues hi ha una sèrie de punts que pots sumar, no? Depenent de les cartes, no? És que no sé com explicar-lo.
1: Però com jugues tu? Quantes cartes tens, com les jugues?
2: Pues tu tens, crec que són 4 cartes o 6, és que no me'n recordo, ja fa molts anys. 4 o 6 cartes, no?
1: Este estiu mos ensenyarem a jugar a xocs de cartes.
2: I tu vas robant i vas tirant i vas emportant-les o se les va emportar la persona que en aquesta ronda sume més punts, no? I al final els punts se compten i pots cantar-les 20, pots cantar-les 40, depenent de, a lo millor, si te toquen dos cartes a la vegada, no?
1: Sí. El guinyot.
2: Però és que no recordo ara fa molts anys, però
0: és...
1: El xoc d'estiu, home, és que això és el millor.
0: La botifarra, que és que engires la manilla. Pues mana el nou. Mana el nou és el que més mana.
1: És com el set i mig.
2: Jo pensava que que el guiñot era un esport nacional.
1: Jo no el coneixia, igual molts oients mos diuen, clar, no, és superfamós.
2: No, el guiñote.
0: El mus i el truc.

0: ensenyat a gent de Madrid a jugar al truc.
1: I quina diferència hi ha entre el mus i el truc?
0: El que mana és que l'envit és el que mana en els dos. Sí. Vale, és mentira, però sí que és veritat.
2: Per exemple, el 1, el 3 i el rei són els que més

0: en Conforama hacemos nuestras rebajas aún más brutales con los días sin IVA. Sofás, colchones, muebles, todos sin IVA. Aprovecha estos días brutales solo del 25 de junio al 2 de julio. Conforama.
1: Más de uno, Noticias Comunidad Valenciana. Amparo Piqueres.
2: El president de la Diputació de València declara per segona vegada davant la jutgessa de la Dana. Bona vesprada. No recorda, diu Vicent Montpó, que l'alcaldessa de Torrent li advertirà eixe dia, el dia de la riuada, del possible desbordament del barranc del Pollo. A més, avui acaba el procés de regularització de migrants i els estudiants valencians han començat els exàmens de la Pau Extraordinària ací a la comunitat. Fins a les 2 es contem estes i altres notícies. Al control tècnic està Alejandro Bermúdez. Comencem. El president de la Diputació de València, Vicent Montpó, ha dit avui davant la jutgessa de la Dana que no recorda eixa telefonada de l'alcaldessa de Torrent, d'Amparo Folgado, en la qual sobre les 6 de la vesprada li advertia del desbordament del barranc de l'Horteta. Ha sigut en la seva declaració com a testimoni per segona vegada, com es dèiem, en els jutjats de Catarroja, Núria Moreno.
3: La magistrada va decidir citar-lo de nou després que l'alcaldessa de Torrent atestara que li va telefonar aquella vesprada per explicar-li la situació d'este barranc que conflueix amb el del Pollo. A l'eixida del jutjat, a preguntes dels mitjans, Vicent Montpó ha insistit en la seva declaració judicial.
4: O sea, yo al final me acuerdo de lo que me acuerdo y de lo que no me acuerdo no me acuerdo. O sea, lo que también he explicado muchas veces es que es mucho más fácil hablar aquí que en sede judicial. O sea, en sede judicial yo no puedo suponer o no puedo entender, tengo que contestar sí o no. Y contestar sí o no, pues yo no sé si usted se acuerda hace un año y ocho meses a las 18:38 quién le llamó, qué le dijo y cuál era el problema. Y es que yo creo que esto no es una situación de Vicente Montpó. O sea, yo tengo la suerte de haber dado la cara desde el primer momento. Creo que no me he contradicho en nada.
2: Això és el que ha dit Vicent Montpó mentre el Partit Socialista ha presentat una querella contra Carlos Mazón davant del Tribunal Suprem per un possible delicte de fals testimoni. Ramon Pérez.
5: Els socialistes valencians veuen contradiccions entre les diferents versions de l'expresident de la Generalitat, sobretot en allò que va dir a la Comissió d'Investigació de la Dana al Congrés dels Diputats. Vicent Mascarell és el secretari d'organització del PSPP-PSOE.
6: Los socialistas queremos saber, pero la ciudadanía quiere saber la verdad. ¿Qué es lo que pasó aquel 29 de octubre? ¿Dónde estaba? ¿Qué hacía? ¿Qué sabía? ¿Qué hizo y qué no hizo? Sus acciones, sus omisiones provocado dolor y muerte. Y le exigimos sea ante el Tribunal Supremo donde se le obligue a decir verdad.
2: El termini de presentació de sol·licituds per a la regularització extraordinària de

0: persones migrants conclou avui després de més de 2 mesos des de que el govern central va impulsar el procés amb la col·laboració també d'entitats socials.
1: María José Jove, responsable de Càritas València pel que fa a este procés, fa balanç en Onda Cero. Estos mesos han acompanyat a 3.191 persones i han emès 2.650 certificats de vulnerabilitat.
2: Hemos estado con ellas revisando sus expedientes, preparándole toda la documentación para que fuera posible su presentación en los organismos oficiales. Al final se han movilizado 360 personas entre voluntarios y técnicos porque siempre hemos pensado que este proceso de regularización era una oportunidad para mejorar en derechos a muchas de las personas que acuden a Càritas.
0: La valenciana va ser una de les 2 comunitats autònomes juntament amb Aragó que va recórrer el decret aprovat en abril pel govern per a iniciar la regularització. Ara, el Tribunal Suprem, en tramitar aquests recursos, estudia preguntar al Tribunal de Justícia de la Unió Europea si aquest procés xoca amb el dret comunitari.
1: Compromís ha qualificat aquest recurs que va interposar el Consell de racista i, d'altra banda, ha demanat al govern que ampliï el termini de regularització. Alberto Ibáñez és diputat de la formació valencianista en el Congrés.
3: Es evidente que si hubiera un cambio de gobierno con Vox y PP, estas personas no solamente serían deportadas, sino que sufrirían auténticas vejaciones de derechos fundamentales. Hay que proteger a nuestros vecinos y hay que hacerlo ya.
1: El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, insisteix en el respecte a la justícia i defensa la decisió en el seu moment d'interposar el recurs.
4: Que no estaven d'acord en aquest procés de regularització tal com estava fent-se, en aquesta rapidesa, no? En aquests ocultismes que té sempre el govern d'Espanya, el govern de Pedro Sánchez. I bueno, saben que jo el que sempre es mostra molt respecte per la justícia. Nosaltres tenim dubtes d'aquest procés de regularització, l'hem dut a la justícia, el Tribunal Suprem ha decidit que siga el Tribunal de la Unió Europea que vega si està respetant o no les normes comunitàries i esperarem la decisió dels tribunals.
0: Per cert, que el govern ha actualitzat la capacitat dels sistemes d'acolliment de menors migrants no acompanyats de les comunitats autònomes i segons este decret a la Comunitat Valenciana li corresponen atendre a 1.903 d'estos menors. La consellera de Serveis Socials, Elena Albalat, ha carregat contra l'executiu. Diu que ha tornat a actuar de manera unilateral.
5: Eso significa más de la capacidad que ya tiene el sistema de protección en infancia en la Comunidad Valenciana. Lo que es para nosotros una barbaridad. Porque una vez más, el gobierno de manera unilateral decide cuántas personas migrantes no acompañadas van a tener que venir aquí a la Comunidad Valenciana.
0: Matí de reunions a la Conselleria d'Educació. S'ha reunit la mesa de negociació relacionada amb els horaris laborals del professorat, encara que, segons la majoria sindical, sense cap novetat destacada.
6: Ara que ha acabat el curs escolar, els sindicats fan balanç d'una temporada marcada, sens dubte, per eixa vaga educativa. La responsable de serveis públics d'UGT, Maite Montaner, ha demanat avui a la Generalitat que canvie la prioritat nacional per la prioritat social. Ha sigut a Onda Cero.
7: Per això jo li diria al senyor Llorca, al president, que s'oblidara un poquet de lo de la prioritat nacional i que pensara un poquet més en la prioritat social. És a dir, en les necessitats que té el poble valencià, que tenen les ciutadanes i els ciutadans valencians, i que, quan parlarà amb el govern central, que no prioritzara els seus interessos partidistes, sinó que pensara un poquet en la societat valenciana.
0: Seguint en clau educativa, avui ha començat la convocatòria extraordinària de les proves d'accés a la universitat d'enguany. Pot presentar-se als exàmens l'alumnat que va suspendre en juny, però també tots aquells que vulguin pujar nota o millorar algunes de les assignatures específiques.
6: Sí, són en total vora 6.000 estudiants. Han començat amb la prova de llengua castellana i literatura i s'examinaran de la resta de matèries entre avui, demà, dimecres i dijous. Javier Bonastre, que és el coordinador del grau en fisioteràpia de la Universitat Europea de València, recorda algunes de les pautes per a fer front a la selectivitat de la millor manera possible.
8: La noche anterior es fundamental dormir bien. Antes del examen, recomiendo sobre todo hidratarse, llegar con tiempo al lugar de examen y, si puede ser, caminar unos minutitos. Y sobre todo, confiar en el trabajo que han realizado a lo largo del curso y recordar que un examen evalúa únicamente una parte de lo que han aprendido, pero no va a definir nunca el valor, las capacidades o el potencial que tiene un estudiante.
0: En pàgina de successos, la Guàrdia Civil ha detingut 2 persones a les províncies de Castelló i València per la seva presumpta implicació en la distribució de material d'abús sexual infantil. En la investigació s'han intervingut més de 10.000 arxius amb aquest tipus de contingut. Castelló, Juanjo Tobar.
9: L'operació s'ha desenvolupat a Baiduxó, a Castelló i a Llíria, València. El cas es va iniciar a començaments d'enguany a partir de l'anàlisi forense d'un dispositiu intervingut en una actuació prèvia, fet que va permetre detectar converses en plataformes digitals on es compartia material d'abús sexual infantil. A partir d'ací, els agents van identificar els principals implicats i es van practicar registres en els seus domicilis on es van intervindre dispositius electrònics.